Amic el senyor Baez, amic li un comic, amic voli vol, amic el maio, com ens anem? No parissant, crec que el senyor Tanis Aixón m'ho camuni. Mga compari, tenen a consciència amb Colón, compari Homer Baez i Tanis Aixón. Hey, di pa ako magpuli sa maskara. Di puli na kamo!